0: de hidratación y dispositivos especiales para que los asistentes puedan disfrutar de todos los conciertos con seguridad.
1: 350 puntos de agua corriente, tenemos bungalows con ventilador y aire acondicionado. En todo el recinto se puede beber agua potable de forma gratuita las 24 horas del día a los asistentes.
0: Todo está preparado para que Cullera vuelva a convertirse durante este fin de semana en uno de los grandes referentes de la música en directo. Con miles de asistentes y más de 100 actuaciones repartidas a lo largo de las tres jornadas, Cullera espera hacer un pleno absoluto.
2: Gracias, Laura. Y de un municipio masificado en verano como es Cullera, viajamos ahora a todo lo contrario. Porque el municipio castellonense de Villores, de 50 habitantes, ultima ya los preparativos para acoger este fin de semana a miles de visitantes que acudirán a la Plec dels Ports, que este año celebra su edición número 47. Paula Varella.
3: La Gossa Sorda serà el cap de cartell d'esta edició de 2026, un grup que torna 11 anys després a la Plec i que oferirà l'únic concert de la banda a la província de Castelló en la seva gira d'acomiadament a Tornalló. I no fa sense polèmica, ja que per primera vegada hi haurà un concert de pagament en este festival trencant el format tradicional amb la intenció de controlar l'aforament. També hi haurà altres grups com Malifeta, Hereus o Cactus. Tu eres el puny, jo soc la goma, vull treure'l del cas, però no hi ha forma. Xiqueta, perdona, el teu aroma em té en coma. El Festival de Música Itinerant no és només música, combina cultura popular, reivindicació i convivència. Centenars de persones voluntàries fan possible tots els concerts i activitats. Maria Gonell és membre de l'organització.
4: El poble és un poble de Villores, és un poble de menys de 50 habitants, és un poble molt menut. Jo crec que és sorprenent veure com està tot el poble volcat en les activitats durant tot el cap de setmana. Al final, tota la gent que està en les barres, en el menjador, servint dinars i sopars, són gent del poble de totes les edats, que ho fan de manera voluntària.
3: La Plec espera milers de persones des d'avui i fins diumenge.
2: Pues con la bachateta de Cactus nos despedimos. Disfruten mucho del fin de semana, jueguen, bailen, canten, donde sea y como sea, disfruten. Les dejamos ahora con todas las noticias nacionales e internacionales aquí en la Radio Pública.